deep sea.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8 per la Pili García. L'onada de calor arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb avisos vermells del Meteocat i temperatures que poden enfilar-se fins als 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Al litoral i el prelitoral es podrà arribar als 40. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
1: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà la temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
0: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. A la tarda poden aparèixer nuvolades i deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I aquest dimecres al matí els bombers continuen pendents de l'evolució dels incendis que han cremat de manera simultània les darreres hores a Catalunya. El focus principal continua sent el de Sentmenat al Vallès Occidental. Es mantenen les restriccions a les urbanitzacions Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Segons les darreres dades, l'incendi ha cremat unes 160 hectàrees. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, preveu complicacions avui a partir del migdia per la calor i la marinada.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
0: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i la Pobla de Claramunt i que va afectar prop de 500 hectàrees, es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera, amb unes 32 hectàrees cremades. A les Gavarres, els bombers han donat per controlar l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades. Tot plegat en un context de risc extrem amb el Pla Alfa nivell 4 a més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Tampoc es poden fer activitats amb foc ni pirotècnia pel risc extrem d'incendis. També queda restringit l'accés a diversos espais naturals. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer. El servei d'emergència va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM no es va poder fer res per salvar-li la vida. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany. I els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc de Putxet a Barcelona han passat la nit fora de casa aquest dimecres i han de decidir si poden tornar-hi o no.
3: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol.

0: obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades. Al carrer Major. A les 7 i mitja vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes de Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i Tributo a los Mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sentmenat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Fontmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. Ja són unes 35 les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes i una altra en una residència per a la gent gran. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector cap dels bombers, el David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i Pobla de Claramunt, que ha afectat a prop de 500 hectàrees, ja es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera i els focs de Savallà, del Comtat i de Selvanera a la Segarra. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa nivell 4 en més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 i les 6 de la tarda. Es restringeix l'accés als espais forestals tant a peu com amb vehicle. També se suspenen les acampades, rutes i activitats de lleure a l'exterior, les obres a les carreteres i als vorals, la sega de cunetes i qualsevol altra activitat de foc o pirotècnia. També el transport de productes forestals dins el bosc queda prohibit entre les 12 del migdia i les 8 del vespre. Una onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que podrien enfilar-se fins als 44 graus a punt de punts de Ponent, Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. També al litoral i al prelitoral podrien arribar fins als 40. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que n'ha parlat a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà la temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb nits tropicals o fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 11:30 del matí, demostració de ceràmica al Tor a càrrec del mestre terrisser Joan Cortella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cluells. A les 2, menjada popular, paella cuinada per la colla paellera de Jordi Curto, amenitzarà la xaranga Estrella Band. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Tor a càrrec del mestre terrisser Joan Cortella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cluells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cluells. A les 6:30, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena de...

Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyer, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrestres dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aeris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Els preocupa especialment com evolucioni doncs, el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
0: Doncs Gemma Permanyer, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
2: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
0: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 11:30 del matí, demostració de ceràmica al Tor a càrrec del mestre terrisser Joan Cortella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 2, menjada popular, paella cuinada per la colla paellera de Jordi Curto, amenitzarà la xaranga Estrella Band. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Tor a càrrec del mestre terrisser Joan Cortella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6:30, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7:30, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes de Jesús. A les 9:30 de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10:30, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i tributo a los mejores.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Benet, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona, amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt amb més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 11:30 del matí, demostració de ceràmica al Tor a càrrec del mestre terrisser Joan Cortella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cluells. A les 2, menjada popular, paella cuinada per la colla paellera de Jordi Curto, amenitzarà la xaranga Estrella Band. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Tor a càrrec del mestre terrisser Joan Cortella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cluells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cluells. A les 6:30, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7:30, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility a la carretera de Roquetes a Jesús. A les 9:30 de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10:30, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i tributo a los mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivet i

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sant Menat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 11:30 del matí, demostració de ceràmica al Tor a càrrec del mestre terrisser Joan Cortella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cluells. A les 2, menjada popular, paella cuinada per la colla paellera de Jordi Curto, amenitzarà la xaranga Estrella Band. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Tor a càrrec del mestre terrisser Joan Cortella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cluells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cluells. A les 6:30, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7:30, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes de Jesús. A les 9:30 de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10:30, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i tributo a los mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.
1: Antina Caro, benvinguda.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar com a mínim fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
2: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent juvenil vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i tentatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Una nova demostració gegant de solidaritat. Desenes d'entitats i associacions de Roquetes, Les Pubilles, Pulletes, Hereus i Heroets i un total de 23 colles participants han convertit en èxit aquest passat dissabte l'ofrena de flors i fruits de les Festes Majors 2026 en honor al patró Sant Gregori. Els vestits tradicionals de pagesos i pageses van acompanyar una gran recaptació d'aliments recollits, prop de 2.500 quilos en benefici de Càritas Roquetes, per ajudar les persones més necessitades. Alhora, la jornada va deixar una altra gran notícia, l'anunci d'una inversió de 2 milions d'euros per a l'Observatori de l'Ebre. L'acte va estar presidit pel meteoròleg, físic i divulgador científic Tomàs Molina com a convidat d'honor, acompanyat per l'alcalde de Roquetes, Ivan García. A la vegada també hi van assistir la resta de membres de la Corporació Municipal, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Toni Gilabert, i els alcaldes i alcaldesses de Tortosa, Maria Eixà, d'Aldover, Rosalia Pegueroles, i de Flix, Francesc Barbero. Tampoc hi van faltar el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, el pregoner de les Festes Majors, Pau Hidalgo, així com representants de les escoles Institut de Roquetes i dels cossos i forces de seguretat. L'Associació de Veïns i Veïnes La Ravaleta va estar distinguida com a portadora de la bandera de la ciutat com a roquetenc de l'any pel seu 50è aniversari. Al seu torn, els recentment jubilats Enric Lluís i Carles Blanc es van encarregar de portar la bandera del Patronat de Festes de Roquetes en reconeixement per la seva tasca en l'organització de la Festa Major al llarg dels anys, com a membres de la Brigada Municipal. Amb un gran ambient festiu, l'acte va incloure l'exhibició dels gegants Isabel i Gregori de Roquetes, ben acompanyats pels gegants de Flix com a convidats. El públic present va poder gaudir així mateix de les actuacions de la banda de música de la Lira Roquetense i dels Grallers de Roquetes. Tanmateix van prendre part en l'ofrena de flors i fruits la Comissió de Festes de l'Arrabal de Cristo, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, l'Associació de Dones de Roquetes, la Fundació Mercè Pla, el Club Futbol Sala Roquetes, el Club Deportiu Roquetenc, el Club Voleibol Roquetes, la Penya Barcelonista Montcaro, el Comerç Agrupat de Roquetes, el Trail Roquetes, el Club Esportiu BTT Roquetes, la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense, el Club Esportiu Ebre Agility, el Futsal Roquetes, l'Associació de Joves de Roquetes, les Pubilles de Tortosa, el Patronat de Festes de Tortosa i l'Associació de Sevillanes Tacones i Volantes. En el torn de parlaments, el director de Càritas Roquetes, Pepe Curto, va voler agrair als roqueteros i roqueteres la seva col·laboració, assegurant que cada any se superen les expectatives de l'entitat.
6: Com a director de Càritas Parroquial de Roquetes i en nom de tot l'equip, us volem donar les gràcies per la vostra gran aportació d'aliments per a les famílies més necessitades de la nostra població. És una satisfacció com any darrere any la recollida és més important i la col·laboració vostra i de les entitats sempre supera totes les expectatives. Roquetes i la Ramaleta s'aboquen en esta festa, que ja data de molts anys. A Càritas hi tenim una bona prova, no només per la recollida de viandes del dia de l'ofrena, sinó per les col·laboracions que rebem durant tot l'any, no només en aliments, sinó també en increment del número de socis i en aportacions econòmiques. L'any 25 vàrem atendre a 462 persones agrupades en 156 famílies. És una xifra important, motivada perquè des de serveis socials van deixar d'atendre a les famílies al tancar l'aixeta al banc d'aliments. El nostre ajuntament es va demanar ajut perquè fóssim càrits

el problema de la falta d'infraestructura va deixar d'existir. Però amb els nostres recursos propis i sumant l'important subvenció de l'Ajuntament no n'hi havia prou. La solució definitiva va vindre de la mà de Càritas Diocesana, ja que es va aconseguir una important subvenció de la Comunitat Econòmica Europea a través del seu programa Combo, i amb això es va poder cobrir tot el pressupost. Per cert, els comunico que per aquest any 2026 també hem arribat a aquest ajut i per tant podem continuar atenent a totes les famílies, inclús rebaixant la subvenció de l'Ajuntament. En aquest sistema les famílies poden adquirir al supermercat els productes que realment necessiten i que moltes vegades nosaltres no els facilitàvem. És important que sàpiguen que mensualment tenen l'obligació de portar-los els tíquets i comprovem que gasten en productes de primera necessitat, evitant, per exemple, dolços, xutxes, capritxos o productes de bellesa o qualsevol altre producte no essencial que els tenen que adquirir ells amb els seus propis recursos. D'aliments en continuem necessitant, perquè les persones que venen per primera vegada no estan empadronades i, per tant, les assistentes socials no les poden fer una derivació de la targeta. Però no deixem d'atendre a ningú, per això la recollida d'avui a Roquetes i la que farem a la Ravaleta és per a nosaltres de vital importància. Del total de 462 persones ateses que he nombrat, 134 són de Roquetes, o alrededors, és a dir, parlem d'un 30% del total. I este comentari vol faig perquè algunes persones ens han manifestat que només atenem a les famílies de fora. I aquesta informació queda clar que no és així. Ens venim preocupant i molt per atendre cada vegada més a famílies de la nostra població que tenen alguna necessitat i n'estem orgullosos de que cada vegada són més i l'esforç de tot l'equip perquè vinguin a Càritas sense cap tipus de vergonya va per aquest camí. Càritas Diocesana de Tortosa es composa de 32 seus a les diferents poblacions de la diòcesi, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Benicarló per la costa i des de Marçà i Guiamets al Priorat fins a Càlits. D'aquestes 32 Càritas, Roquetes ocupa el quart lloc en rànquing en quant a pressupost i el sisè en número de projectes i també el sisè en beneficiaris, el que dona idea de la importància de la nostra seu i del treball que desenvolupa tot l'equip composat per 14 persones, tots voluntaris, 9 dones i 5 homes. En l'afany de participar en activitats per festes majors a la nostra població com qualsevol entitat cultural o recreativa, venim organitzant ja fa més de 5 anys i els dos últims, juntament amb l'entitat Obri Tebre, una jornada multicultural aquí a l'Hort de Cruells, en activitats per a nens i nenes i que persones nouvingudes de diferents llocs del món exposen les seues costums en manualitats i degustació de pastes i te. Aquesta cinquena trobada s'ha fet aquest mateix matí amb participació de 7 països i molt bona assistència. També avui a la una de migdia s'ha inaugurat una exposició de fotografies dels anys 40, 50 i 60 del segle passat, fetes pel prestigiós fotògraf roquetero Paco Bologna, i que els invitem a visitar-la. Estarà oberta al públic tota la setmana de festes de 6 a 9 de la tarda al Mercat Municipal. Aquesta exposició ha estat una iniciativa del mateix Paco, sent la seva voluntat que sigui en benefici de Càritas, ja que les fotografies exposades es posaran a la venda per a les persones que en vulguin adquirir alguna. I ara hem participat i hem recollit els aliments que vostès ens han portat per a la gent necessitada de la població i que distribuirem ràpidament perquè no es malmetin els aliments frescos. Amb tot el que he comentat, senyor Tomàs Molina, estic segur que la nostra ciutat quedarà en el seu record i en la seva memòria per dos motius. Primer, perquè ha visitat una ciutat que ha demostrat la seva gran solidaritat i envers de les famílies en risc d'exclusió social. I segons, perquè estic segur que vostè, com a meteoròleg, ha sentit un plaer especial en visitar la població que alberga des de fa 120 anys el prestigiós Observatori de l'Ebre, que recordarà per sempre que està ubicat a Roquetes. Senyor Tomàs Molina, li vull manifestar, i estic segur que parlo en nom de totes les roqueteres i roqueteros, que la seva professionalitat, el seu carisma i la seva simpatia han fet durant molts anys que quan vostè entrava a les nostres cases a través de TV3 li obríem les portes. I tot i que ja no podem veure aquest espai perquè ha augmentat de categoria, com a cap de meteorologia de TV3, sí que podem seguir el programa Tot és molt de TV3. Per cert, ahir vaig tenir una gran sorpresa, ja que vostè va presentar l'espai de temps a TV3 a migdia, amb una claritat que dóna gust escoltar-la.

0: Senyor Molina, esperem que guardi un bon record de la seva visita, com nosaltres el guardarem. Li desitgem molta bona tornada a casa. Amics i amigues, disfruteu de les festes majors en salut, pau i alegria. Visca Roquetes i visca Catalunya.
1: Tot seguit va prendre la paraula l'alcalde Ivan García per afirmar que és un orgull representar una ciutat tan solidària. En aquest sentit, va alabar la tasca de Càritas Roquetes durant tot l'any per arribar a les famílies que més ho necessiten. Paral·lelament, l'alcalde roquetenc es va referir a Tomàs Molina com una de les persones que fan gran la ciència i, sobretot, l'apropen de manera planera a la gent.
2: Tomàs Molina, amic Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena, regidores, regidors, alcaldessa de Tortosa i regidors i regidores de Tortosa, alcalde de Flix i regidors i regidores de Flix que l'acompanyen, alcaldessa d'Aldover, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, roqueteres, entitat roquetenca de l'any, l'Associació de Veïns de la Rabaleta, pregoner de les festes majors, sergent de la policia local, cap del Baix Ebre de Mossos d'Esquadra, portadors de la bandera del patronat, companys Enric Lluís i Carles Blanc, president i membres del patronat de festes, president de Càritas i el seu equip, jutge de pau, la mateixa persona que el president de Càritas és el jutge de pau, directora de l'escola de Roquetes, representant de l'escola Raval de Cristo, cap d'estudis de l'Institut de Roquetes, representants d'entitats i associacions, banda de música de la Lira de Roquetes, grallers de Roquetes, colla gegantera de Roquetes, colla gegantera de Flix, roqueteres i roqueteres i roqueteros, perdó, amigues i amics, benvinguts a l'ofrena de flors i fruits del 2026. Aquest acte, s'ha dit, és l'acte solidari en majúscules de les nostres festes i diria que de l'any. I avui s'ha pogut demostrar donar les gràcies a tothom que ho ha fet possible, a tothom que ha participat i a tothom que ha mostrat la solidaritat, perquè la veritat és un orgull representar una ciutat tan solidària. Vull començar agraint especialment l'acceptació de la invitació al company i amic Tomàs Molina en aquest acte, un físic, un meteoròleg, un divulgador, per una persona que, com ha dit el president de Càritas, està dins de casa nostra. Quan baixàvem, parlàvem de la popularitat i ell no entén per què és tan popular. Tomàs, per dues coses, perquè estàs dins de totes les nostres cases i perquè ets com ets, ets una persona que tots voldríem tindre de sogre. Gràcies per vindre a Roquetes en un any. Com bé saps, Tomàs sap que l'observatori està ubicat a Roquetes. Un any com l'Observatori de l'Ebre serà tan important en un eclipse que viurem el 12 d'agost i que Roquetes serà epicentre. Persones com tu, Tomàs, fan gran la ciència i la investigació, però sobretot apropen a la ciutadania d'una manera molt especial. Gràcies per l'acceptació de vindre i gràcies per fer tot el que sé que faràs de cara a l'eclipse, de cara al nostre observatori. Moltes gràcies. Avui vivim un acte solidari i Càritas Roquetes n'és la clau. No només avui, sinó, com ha dit el president, els 365 dies de l'any. Vull agrair-los tot el que fan, les facilitats que ens donen a l'Ajuntament. L'Ajuntament, com a administració pública, la rapidesa no és allò que els identifica, i sort de batros ne tenim per arribar a quan les famílies necessiten l'ajuda al moment que la necessiten. De tot cor, Càritas Roquetes, moltíssimes, moltíssimes gràcies. I per acabar, tot i que avui la notícia és la solidaritat, si em permeteu, m'agradaria, aprofitant la benentesa i aprofitant que tenim a Tomàs Molina, fer donar una molt bona notícia i també una bona notícia en el marc de l'eclipse d'enguany. M'agradaria informar que conjuntament en el Departament d'Universitats i Recerca i el nostre Ajuntament, treballant conjuntament, s'ha aconseguit una subvenció importantíssima, una inversió importantíssima per al nostre observatori. Estem parlant de 2 milions d'euros que s'invertiran a partir de ja al nostre observatori. Com dic, s'invertiran a partir d'allà al nostre observatori i vull donar les gràcies molt especialment, en aquest cas, a la consellera Núria Montserrat, la consellera del Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, perquè colze a colze hem treballat per a fer possible allò que sempre havia sigut impossible al nostre observatori, que arribessin els diners que permetessin renovar equipaments, renovar infraestructures i dotar-lo d'allò que necessita per a que el poguéssim obrir al públic en general i també d'esta manera tindre una nova font d'ingressos per al mateix observatori. L'observatori, s'ha dit, és un ens centenari, importantíssim per a la nostra ciutat, però crec que importantíssim per a tot el món, per tot allò que s'investiga, i Tomàs n'és ben conscient. Estic segur que Tomàs farà el possible per a preservar també el nostre observatori i estic segur que aquesta línia d'inversió que hem aconseguit entre totes i tots, entre el treball, gràcies al treball de moltíssima gent, farà créixer el nostre observatori, fer-lo més referent encara del que és, i que d'aquí 120 anys o quan sigui el pròxim eclipse, ningú dels que estem aquí ho veurem, poguéssim seguir tenint el centre de referència d'estudis del sol. Moltíssimes gràcies a tots, moltíssimes gràcies per la solidaritat i seguim endavant en aquestes festes. Moltes gràcies.
1: Al seu torn, meteoròleg, físic i divulgador científic, Tomàs Molina també va lloar la voluntat de fer poble i el compromís i ajuda de la gent, mostrant-se impressionat per la implicació de la recollida que la va deixar sorprès.
3: No, si no estic fent això, estic pensant pel bona nit, eh? Que jo sé que ho volíeu, això, bona nit, eh? Sí? A veure, jo tinc una cosa escrita, però sí que voldria dir algunes cosetes. La primera és com m'heu impressionat. Com m'heu impressionat vosaltres com a pobilles, com a hereus, pobilletes, hereuets, però sobretot, que diu que són 9.000 persones aquí a Roquetes o no? I han passat totes, no? O sigui, això és molt impressionant. I per algú que viu, jo sóc de Badalona, i a Badalona som molta més gent que aquí, eh? Però no tenim cap esdeveniment que ajunti tanta voluntat, tanta gent, tantes persones compromeses i amb voluntat de fer poble com teniu aquí a Roquetes. Per tant, aquí ve el meu aplaudiment a vosaltres, eh? I ara, abans el senyor alcalde em deia el nostre patró, que és Sant Gregori. Dic, ah, Sant Gregori el mes de juliol, sí, eh? I resulta que veu canviar de festa perquè plovia. Sí, molt bé, feu el que vulgueu, eh? Però en Gori Massip, ara que parlava de l'Observatori de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre fa recerca en l'electricitat atmosfèrica, i per tant entre les comunicacions, que avui en dia les comunicacions són alguna de les coses més importants perquè tots a sobre portem el mòbil i tots estem comunicats tota l'estona, doncs la recerca que es fa aquí és també sobre comunicació, i per tant la comunicació amb els temes de sol estan molt interrelacionades, perquè hi ha tot de coses dintre de l'atmosfera, la banda K, la banda F, que depèn de com es mouen, els mòbils funcionen, o sobretot el GPS del cotxe funciona millor o funciona pitjor. Per tant, encara que no ho sembli, això que es fa aquí a Roquetes és força més rellevant per la vida del dia a dia de cadascú de nosaltres del que pugui semblar. I probablement amb aquesta injecció d'energia, anem a dir, d'aquesta manera que sí que hi arribarà, doncs encara us farà més referents. I perquè en Gori Massip, Gori és un dels homes del temps de la tele, es diu Gregori en realitat. Ja li diré que s'ha de canviar el dia de Sant, eh? Però vindrà el dia de l'eclipsi, vindrà i llançarem, farem un estudi sobre com canvia la capa límit troposfèrica en moment d'eclipsi, com canvien els aires, com canvia el moviment de l'aire i també com canvia la distribució de temperatures. Es llançaran amb el Servei Meteorològic de Catalunya 3 globus sonda abans, mitjà, al mig i després, i també estudiarem com canvien totes les variables meteorològiques. Per tant, després d'aquest eclipsi, ja va passar el 1905, però després d'aquest eclipsi, gràcies a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes, doncs en sabrem una miqueta més. I ara una miqueta el meu discurset en aquesta salutació que ofereixo com a convidat d'honor d'aquesta ofrena de flors i fruits de Roquetes. Per tant, bona tarda, amics, amigues de Roquetes. I és que arribo a Roquetes mirant el cel. És evident que sóc un home del temps i per tant no us ha d'estranyar, però avui miro el cel més enllà dels núvols i de les temperatures, miro el paisatge, miro el riu, miro l'horitzó i miro el cel també, perquè fa 121 anys també va arribar aquí a Roquetes persones de tot arreu del món per mirar-lo. Volíem veure un espectacle astronòmic extraordinari, que aquest any es torna a repetir. Aquest eclipsi total de sol. Vosaltres, des de l'Observatori de l'Ebre, aquí a Roquetes, ja n'hereu estudiat i viscut dos en només 121 anys. Això és més del que els passa a la majoria dels habitants de la Terra. Sou un poble que històricament ha mirat al cel per descobrir-hi els senyals de l'arribada del vent, de les tronades, de la calor, del fred, però també per gaudir d'aquells dies frescos i agradables que teniu durant bona part de l'any. Avui celebrem l'ofrena de flors i fruits de Roquetes, una festa que m'impressiona per la manera com implica tot el poble, perquè els pobles els fan les persones, els dibuixen les persones, els defineixen les persones, els signifiquen les persones. Els pobles els fan les persones, però a vegades, per saber des de quan hi són, només cal mirar els arbres. A Roquetes teniu oliveres de fa 100 anys, 200 anys, 300 anys, són morrudes, reguers, sevillenques. L'han vist passar durant generacions senceres treballant una terra que no sempre havia sigut fàcil, perquè fins que va arribar l'aigua la cosa va ser molt diferent. I amb l'aigua van canviar els camps, va canviar el paisatge i va canviar Roquetes, fins a convertir-se en un poble amb vida pròpia, independent de Tortosa. Perquè un poble no es fa de cop. El fan generació rere generació les persones que decideixen viure-hi, treballar-hi, quedar-s'hi. Els pobles també els dibuixen les persones. Sou gent de l'Ebre, us passa pel costat el riu i pel cor us passa el canal. Perquè dibuixar un poble vol dir decidir per on passen els camins, on es planten els trossos, on es treballa, on es descansa, on us trobeu i on us refresqueu quan arriba la calor. Amb els anys, generació rere generació, heu anat dibuixant Roquetes entre el riu i la muntanya, entre l'aigua i la terra. I els pobles els defineixen les persones. La desfilada d'avui d'ofrenes ens ho diu, ens diu com sou. Diu el que valoreu, diu el que és important per vosaltres. La terra, la feina, els fruits que entalleu, però també la bellesa. Per això, fins i tot en el nom d'aquest dia de festa, poseu primer les flors i després els fruits. I participeu tots, ho hem vist aquí, entitats esportives, culturals, agràries, musicals, d'amistat, de tota mena, avui desfilant per aquests carrers de Roquetes i participant tots plegats en aquesta festa. Això explica qui sou. I per al final, què és un poble? Un poble és la seva gent, la manera com treballa, la manera com viu, la manera com fa festa. Avui heu sortit al carrer per fer una ofrena de flors i de fruits de la terra, però sense adonar-vos-en, heu fet una ofrena encara més gran. Una ofrena del millor fruit que dona Roquetes, la seva gent. I quan un poble vol dir que és, a vegades potser no cal fer un discurs o fer un pregó, o a vegades només cal una jota. De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo, el poble al carrer, el poble al carrer i l'ofrena als braços. De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo, el poble al carrer, el poble al carrer i l'ofrena als braços. Moltes gràcies.
2: Crec, Tomàs, que et farà especial il·lusió. És una talla de l'Observatori de l'Ebre que diu així: l'excel·lentíssim Ajuntament de Roquetes, a Tomàs Molina i Bosch, físic, meteoròleg, divulgador i invitat d'honor de l'ofrena de flors i fruits de les festes majors de Roquetes, Roquetes, 5 de juliol del 2026. Moltíssimes i moltíssimes gràcies.
1: L'acte a la vegada va servir perquè l'alcalde de Roquetes, Ivan García, fes l'important anunci d'una inversió de 2 milions d'euros per a l'Observatori de l'Ebre, fruit del treball conjunt entre l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes i el Departament de Recerca i Universitats durant els darrers mesos. En aquest sentit, va voler dedicar un especial agraïment a la consellera Núria Montserrat. Segons va explicar a García, l'ajut permetrà l'adequació del complex per rebre visites turístiques, així com la renovació d'equipaments i infraestructura. Va afirmar que es posarà a l'Observatori el mapa turístic de les Terres de l'Ebre, assegurant que es tracta d'una molt bona notícia per a Roquetes i el conjunt del territori. A més, va afegir que s'ha fet possible allò que tota la vida havia estat impossible, aconseguir una gran quantitat de diners per l'Observatori. La intensa tarda d'activitats es va iniciar a l'Ajuntament de Roquetes, on l'alcalde Ivan García i els membres de la Corporació Municipal van rebre el convidat d'honor, el meteoròleg, físic i divulgador científic Tomàs Molina, al Saló de Plens, on va signar el llibre d'honor de la ciutat. A continuació, es va produir la desfilada de tota la comitiva pels carrers principals de Roquetes fins l'Hort de Cruells, amb protagonisme especial per al jovent, que va completar la cinquena prova del concurs de colles amb la participació a la diada.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: Durant les festes de Roquetes es respira ambient de germanor, de retrobament i de tradició. I precisament un dels actes més especials, emotius i també més solidaris del programa d'enguany ha estat la inauguració de l'exposició solidària del fotògraf Paco Bolunya a benefici de Caritas Roquetes. Paco Bolunya, un fotògraf que nascut l'any 1934 i amb 91 anys de saviesa a la seva esquena, ha preparat una exposició de fotografies antigues de Roquetes que es convertirà, sens dubte, en un dels punts neuràlgics d'aquestes festes. L'exposició es pot visitar de les 6 de la tarda a les 9 de la nit tots els dies fins al dissabte 11 de juliol al Mercat Municipal de Roquetes. Tal com afirmava en el seu Parlament el director de Càritas Roquetes, Pepe Curto, aquesta exposició és una parada obligatòria per retrobar-nos en les nostres arrels a través de l'art i les fotografies de Paco Bolunya i també una oportunitat per demostrar la solidaritat.
5: És una gran satisfacció per a mi presentar-vos esta gran exposició fotogràfica de l'amic Paco Bolunya. Paco no necessitaria presentació, perquè és un roquetero de proa, conegut per tothom, professional de la fotografia, amb una vida dedicada des de l'any 1950 a retratar, com dèiem aquí, a la gent de la nostra ciutat en tot tipus de celebracions. Casaments, primeres comunions, batejos, confirmacions, bodes de plata, d'or i un innumerable, etcètera, que no hi ha casa a Roquetes que no tingui algun record fotogràfic fet per la seva inseparable màquina. Com he dit al principi, l'afició a la fotografia li ve des de l'any 1950, en què ja va participar en concursos d'aficionats a escala nacional. Va anar passant el temps i va arribar l'inevitable servei militar. L'any 57, una vegada llicenciat, és quan va començar realment la seva activitat i recorda perfectament les primeres fotografies que va fer, ja en plan més professional. Un diumenge de Rams es va situar davant de la casa del senyor Juanito de Rosas al carrer Major, fent fotos a les persones i famílies que anaven a la processó a venir el ram. Quan la gent se'n va donar, s'apropaven perquè volien una fotografia amb els seus fills i les revelava a casa dels seus pares al mateix carrer Sant Roc, on va muntar el seu primer laboratori. Aquí va fer els seus primers diners i es va adonar que la fotografia podia ser la seva veritable vocació i professió. Paco continua evolucionant amb noves tècniques fotogràfiques, adquirint material d'última tecnologia per editar postals de poblacions arreu del territori. L'any 62 es casa amb la Rosita i es posa a viure a l'avinguda Parc Romanyà, on ja comença a revelar carrets per encàrrec. L'any 79 es traslada a l'actual domicili, avinguda Ports de Caro, amb un estudi al sòtano i ha dedicat professionalment a la fotografia, en botiga oberta al públic i amb la venda de material fotogràfic i plenament fent tota classe de fotografia. L'any 83, el seu fill Francisco, que en pas descanse, s'incorpora al negoci i amb el nom comercial de Fotografia Bolunya amplien el negoci amb un nou establiment a Tortosa, al carrer Sant Blai, muntant un laboratori en color i expandint el seu negoci amb l'obertura de dos nous establiments a l'Ametlla de Mar i a Sitges. Paco té un gran llegat de fotografies, vídeos, diapositives, màquines de fotografia, instruments, etc., que guarda amb molt de cel i que desitja deixar com a llegat als seus nets, que ja n'estan sabedors i orgullosos. Arrel d'una de les xerrades que vaig tenir amb ell, em diu un dia textualment: ara et vaig ensenyar unes fotografies de Roquetes de tamany 25x38, fetes durant la dècada dels 50, 60 i 70 del segle passat, i me faria molta il·lusió que Càritas Roquetes organitzés una exposició per festes majors a un lloc cèntric de la població de fàcil accés per la gent gran especialment, ja que són ells els que millor reconeixeran persones i llocs que hi surten fotografiats i, per tant, s'hauria de fer, si fos possible, al mercat. Hi posarem un preu pel seu valor i els diners que recauden vull que es destinen totalment a Càritas de Roquetes. I vaig dir que per nosaltres seria una gran satisfacció organitzar-la i ho posaria en coneixement de tot l'equip de Càritas, que estava segur que recolzarien la idea, com així va ser. El moment ha arribat, Paco, i aquí en teniu la mostra. Les fotografies estan numerades i les persones que en vulguin adquirir alguna, que obliguen a la persona o persones que en aquell moment es troben al lloc com a responsables, que anotaran en una relació el nom i el telèfon perquè en quedi constància i hauran de fer una entrega de senyal i paga de 5 euros. Després de festes el trucarem perquè passi a recollir-la per les dependències de Càritas els dimarts o els dijous de 6 a 8 de la tarda. Li entregarem la fotografia i cobrarem la resta de 15 euros. Si més d'una persona vol la mateixa fotografia, no hi haurà problema. Faré una còpia a una botiga especialitzada en escanets, que ja l'han vist a Tortosa, que ja han pogut comprovar que queda perfecta. El nostre agraïment a l'Ajuntament per les facilitats donades perquè això fos possible. A Pep i Arbona, que des del primer moment ens va donar suport. A Begoña Ferrer, que ens ha ajudat molt aportant la seva experiència. Al mateix Paco, que ha col·laborat a tot. A la Tere, que no s'ha mogut de per aquí ajudant-nos. Als germans Giner, que ens han deixat la valla. I a tanta gent que ens ha ajudat, moltíssimes gràcies. Res més, amics i amigues, repetir una vegada més el nostre agraïment a l'amic Paco Bologna per aquesta bonica iniciativa i per donar-nos a totes les roqueteres i roqueteres el goig de contemplar una part del seu magnífic treball en aquesta exposició. Bones festes a tothom i moltes gràcies.
6: Gràcies. A veure, jo m'estimo més fer fotos que xerrar. Així en general, particularment, no em guanyen a xerrar. Bueno, el problema està en que després de tot el que Paco ha dit, jo quasi tinc vergonya i tot, i no vull fer-ho molt llarg. Així és que només vos demano que us poséssiu la mà a la butxaca i que anéssiu comprant les fotos. I puc fer dos discursos d'acabar, però el curt me sembla dir gràcies, me sembla poc. Faré el més llarg. Moltes gràcies.
2: Bé, molt bon dia a tothom. Deixeu-me saludar regidores, regidors, exalcaldes, que estan per aquí, exalcaldes, president de Càritas, president del patronat i membres del patronat, membres de Càritas i l'amic Paco. Benvinguts. Jo dic que avui és el dia de la tradició de les nostres festes i el dia de la solidaritat. I què millor que lligar-ho en aquesta exposició a una tradició. Se veu reflectida en aquestes magnífiques imatges que l'amic Paco Bologna mos ha deixat, en este cas a Càritas, per a poder vendre-les de manera solidària. I la solidaritat, com dic, és el dia de la solidaritat. Comencem en aquest acte i acabem a la tarda en l'ofrena de flors i fruits, on Càritas també té un paper molt destacat. Paco, donar-te les gràcies per fer possible aquesta exposició, que jo espero que tanqui el cicle d'activitats culturals a l'actual mercat per a donar pas a un mercat renovat, on exposicions com la teua tinguin encara més rellevància i puguen estar exposades d'una manera més digna, tu i tota la gent del poble que sigui necessari poder fer exposar les seves obres artístiques. Res més, gràcies a tothom per participar i, com ha dit l'amic Paco, traeu els diners de la butxaca i col·laboreu perquè la gent de Càritas els distribuirà a la gent que ho necessita de la millor manera. Moltes gràcies.
5: Bueno, ara vos podeu quedar per veure l'exposició. Ja sabeu que estarà oberta aquesta exposició totes les tardes de festes majors, de dissabte a dissabte, de 6 a 9 de la tarda. Podeu vindre tot de dissabte a dissabte, totes les tardes, de 6 a 9 de la tarda. Gràcies a tots i ara a disfrutar de l'exposició.
1: Per la seva part, Paco Bologna va fer una crida a la solidaritat per col·laborar amb Càritas Roquetes, convidant a la gent a emportar-se un trosset de la història de Roquetes per només 20 euros cada fotografia.
6: Jo m'estimo més fer fotos que xerrar. Així en general, particularment, no em guanyen a xerrar. Bueno, el problema està en que després de tot el que Paco ha dit, jo quasi tinc vergonya i tot, i no vull fer-ho molt llarg. Així és que només vos demano que us poséssiu la mà a la butxaca i que anéssiu comprant les fotos. I puc fer dos discursos d'acabar, però lo curt me sembla dir gràcies, me sembla poc. Faré més llarg. Moltes gràcies.
1: De la seva banda, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, qualificava aquesta inauguració de l'exposició com a jornada del Dia de la Tradició i la Solidaritat.
4: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia, ens hem de calçar una altra vegada per la calor molt intensa. Ahir, recordem, gairebé 44 graus de màxima a l'ombra. Vam tenir a Vinebre moltes màximes per sobre dels 38-40 graus el dimarts, però és que avui no ens quedarem gaire lluny d'aquests valors tan elevats. Tornarem a fregar els 40-42 graus a gran part de l'interior del Baix Ebre i també la comarca de la Ribera d'Ebre. I tot plegat amb força sol, però sí que aquesta tarda, com va passar ahir de fet, tornaran a formar-se algunes nuvolades als ports, a la Terra Alta i al Matarrany. En aquests indrets, fins i tot hi haurà alguna tempesta local, més probable avui al Matarranya. Tempestes de vent, bàsicament, i és que de fet aquesta tarda també tornarà a reforçar-se la garbinada, clàssica situació de contracerts que farà que la humitat sigui molt baixa. Precaució al bosc una altra vegada. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Torre a càrrec del mestre terrisser Joan Quartella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6 i mitja, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7 i mitja, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes a Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i tributo a los mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també del barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Baix del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre, però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima, per tant una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'algun una tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: Al control de Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control, som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Farell com del barri de Sant Sebastià. La resta de les zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sentmenat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deia, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi en dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyé, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Cerarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el

0: 2000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
2: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
4: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
5: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
3: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però Illa ho ha rebutjat.
6: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
5: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
3: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
2: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
1: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
7: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
1: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
2: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
8: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Seca, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
9: Volem donar des de la Paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita, i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
8: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
10: Notícies en xarxa.
2: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a

0: on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
2: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
3: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
1: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
5: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
4: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
7: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
6: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
9: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
8: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
0: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
10: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells avui i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
10: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la inversió en defensa.
10: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat a un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
10: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
13: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
12: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
14: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
15: Demanda són tots els colors del riu, els pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les 3 funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la sarsuela de cançó d'amor i de guerra.
14: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
10: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
0: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
16: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs, la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kolinchi Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
17: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
16: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip en qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
18: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
19: Tiene un muy bueno uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que és un jugador, un fitxatge molt, molt bueno per a la segona divisió.
18: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva 7a temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
16: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al PAE en cap, Fèlix La Rosa, i al regidor d'Esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
20: Superbona predisposició, escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud, aleshores és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat, i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i vista des de l'espai podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: La xarxa de comunicació local.

Αντένα Καρό.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Hem de començar parlant d'un nou incendi, en aquest cas a Gavà. S'han activat diverses dotacions terrestres dels bombers, un incendi que ha afectat uns vehicles i que s'ha propagat per vegetació forestal. Sembla que ara hi ha també un alert de confinament. Ens ho confirma el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, fa pocs minuts ha arribat una alerta de confinament als barris de Bruguers, de Can Tries, de Gavà, a Sant Climent, a la població de Sant Climent, i també en un barri concret de Viladecans, el barri de Miramar. Per tant, doncs aquesta és l'última hora que podem informar des d'aquí. Continuen treballant tant mitjans aeris com terrestres per intentar controlar ràpidament o, si més no, estabilitzar aquest incendi que ha començat, doncs, farà qüestió d'una hora i escaig.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. Estarem molt atents a veure com evoluciona. I mentre els bombers concentren esforços en estabilitzar l'incendi que crema, recordem des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix amb aquest pic de temperatura i la marinada. Prop de 400 efectius hi treballen. Escoltem Jordi Martín, que és el cap d'intervenció.
3: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
1: I també som atents a la situació al Putxet. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc de les obres de la línia 9 del metro que no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui el Tribunal ha dit que descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i Aragó. I els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Bandes com la que va matar, recordem, fa uns dies el jove al parc de la Pegaso de Barcelona. Avui, justament, hi ha hagut detencions en aquest sentit.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Torr a càrrec del mestre terrisser Joan Quartella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6 i mitja, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7 i mitja, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes a Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i tributo a los mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Benvinguts a la ràdio.
3: Antena.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Torre a càrrec del mestre terrisser Joan Quartella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6 i mitja, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7 i mitja, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes de Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i tributo a los mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Portem més enllà dels èxits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Hem de parlar de nous incendis a Navarcles. S'han activat 17 dotacions i 3 mitjans aeris per un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. El flanc dret ha quedat ancorat a un camí i no l'ha saltat. Està prioritzant el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i que afecta la vegetació forestal. I un altre també de vegetació forestal, al Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi és d'alta intensitat i treballant 7 dotacions terrestres i 3 aèries, mentre a Gavà, recordem-ho, hi ha confinades 2 urbanitzacions de Gavà, una zona de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat. En total afecta unes 6.000 persones. Hi ha 29 dotacions terrestres activades i 7 mitjans aèris. I Pedro Sánchez ha tret ferro aquesta tarda les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i els Estats Units i la petició que ha fet el president nord-americà a la secretaria de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. A la cimera de l'OTAN encara, el cap de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que diu ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. Pedro Sánchez ha explicat que ha mantingut, per cert, una conversa informal amb Donald Trump i ha volgut restar important a las seves paraules.
2: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
1: I a la Ràpita es fa un pas endavant en la protecció dels treballadors davant l'emergència climàtica. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal, una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Són uns dispositius que controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta sonora, lluminosa i per vibració. I els responsables de les cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, diuen. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector d'aquestes cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i es trobi una solució. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció del MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions dedicades a l'entitat del servei de vídeo.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Torre a càrrec del mestre terrisser Joan Quartella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6 i mitja, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7 i mitja, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes a Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i tributo a los mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Antena.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tota la música.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Torr a càrrec del mestre terrisser Joan Quartella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6 i mitja, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7 i mitja, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes de Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i Tributo a los Mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.
3: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Torr a càrrec del mestre terrisser Joan Quartella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6 i mitja, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7 i mitja, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes de Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i Tributo a los Mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Simultaneïtat d'incendis de vegetació. Novament aquesta tarda us hem anat informant. D'entrada tenim confinats els veïns a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Berenguer de Sallent, i la última informació és que s'ha confinat Sallent en tota la seva totalitat. Recordem amb aquest incendi que ja porta estona a Navarcles. També tenim confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i algunes cases en aquest incendi que està entre Aiguamúrcia i algunes zones properes del Pla de Manlleu, també Sant Jaume de Domenys. L'incendi és d'alta intensitat. Això sí, a Gavà ja s'ha perimetrat i hi ha un altre incendi des de primera hora de la tarda, però evoluciona molt favorablement i s'ha aixecat l'ordre de confinament. David Borrell, cap dels bombers, ha destacat les condicions complicades en què s'està treballant aquesta tarda. L'escoltem.
2: N'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no? Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
1: I per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també ha comparegut fa tot just uns minuts, ha demanat complicitat a la ciutadania davant la situació que estem vivint d'altes temperatures i amb aquests incendis que posen en risc les persones i també l'entorn.
3: Estem en una situació de simultaneïtat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
1: Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic avui han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa Les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats. El president Illa ha negat que hi hagi hagut negligència. I el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos ha alertat que durant el primer semestre de 2026, els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys. I els Mossos d'Esquadra que alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Són bandes que avui, per exemple, hi ha hagut una detenció, la banda que s'autodonava dels 300 que operava a Sant Andreu, a Sant Martí i a Nou Barris amb violència extrema.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Una nova demostració gigant de solidaritat. Desenes d'entitats i associacions de Roquetes, Les Pubilles, Pulletes, Hereus i Heroets i un total de 23 colles participants han convertit en èxit aquest passat dissabte l'ofrena de flors i fruits de les festes majors 2026 en honor al patró Sant Gregori. Els vestits tradicionals de pagesos i pageses van acompanyar una gran recaptació d'aliments recollits, prop de 2.500 quilos en benefici de Càritas Roquetes, per ajudar les persones més necessitades. Alhora, la jornada va deixar una altra gran notícia, l'anunci d'una inversió de 2 milions d'euros per a l'Observatori de l'Ebre. L'acte va estar presidit pel meteoròleg, físic i divulgador científic Tomàs Molina com a convidat d'honor, acompanyat per l'alcalde de Roquetes, Ivan García. A la vegada, també hi van assistir la resta de membres de la Corporació Municipal, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Toni Gilabert, i els alcaldes i alcaldesses de Tortosa, Marge Ixà, d'Aldover, Rosalia Pegueroles, i de Flix, Francesc Barbero. Tampoc hi van faltar el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, el pregoner de les Festes Majors, Pau Hidalgo, així com representants de les escoles Institut de Roquetes i dels cossos i forces de seguretat. L'Associació de Veïns i Veïnes La Ravaleta va estar distinguida com a portadora de la bandera de la ciutat com a roquetenc de l'any pel seu 50è aniversari. Al seu torn, els recentment jubilats Enric Lluís i Carles Blanc es van encarregar de portar la bandera del Patronat de Festes de Roquetes en reconeixement per la seva tasca en l'organització de la Festa Major al llarg dels anys, com a membres de la Brigada Municipal. Amb un gran ambient festiu, l'acte va incloure l'exhibició dels gegants Isabel i Gregori de Roquetes, ben acompanyats pels gegants de Flix com a convidats. El públic present va poder gaudir així mateix de les actuacions de la banda de música de la Lira Roquetense i dels Grallers de Roquetes. Tanmateix van prendre part en l'ofrena de flors i fruits la Comissió de Festes de l'Arrabal de Cristo, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, l'Associació de Dones de Roquetes, la Fundació Mercè Pla, el Club Futbol Sala Roquetes, el Club Deportiu Roquetenc, el Club Voleibol Roquetes, la Penya Barcelonista Montcaro, el Comerç Agrupat de Roquetes, el Trail Roquetes, el Club Esportiu BTT Roquetes, la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense, el Club Esportiu Ebre Agility, el Futsal Roquetes, l'Associació de Joves de Roquetes, les Pubilles de Tortosa, el Patronat de Festes de Tortosa i l'Associació de Sevillanes Tacones i Volantes. En el torn de parlaments, el director de Càritas Roquetes, Pepe Curto, va voler agrair als roqueteros i roqueteres la seva col·laboració, assegurant que cada any se superen les expectatives de l'entitat.
6: Com a director de Càritas Parroquial de Roquetes i en nom de tot l'equip, us volem donar les gràcies per la vostra gran aportació d'aliments per a les famílies més necessitades de la nostra població. És una satisfacció com any darrere any la recollida és més important i la col·laboració vostra i de les entitats sempre supera totes les expectatives. Roquetes i la Ravaleta s'aboquen en esta festa, que ja data de molts anys. A Càritas hi tenim una bona prova, no només per la recollida de viandes del dia de l'ofrena, sinó per les col·laboracions que rebem durant tot l'any, no només en aliments, sinó també en increment del número de socis i en aportacions econòmiques. L'any 25 vàrem atendre a 462 persones agrupades en 156 famílies. És una xifra important, motivada perquè des de serveis socials van deixar d'atendre a les famílies al tancar l'aixeta al banc d'aliments. El nostre ajuntament ens va demanar ajut perquè fóssim Càritas els que atenguéssim a tot aquest col·lectiu. I a nosaltres, en un principi, ens va caure el cel damunt, ja que ni teníem recursos ni infraestructura per poder atendre a tantes famílies. Teniu en compte que veníem atenent-ne a unes 40 i, per tant, havíem de quadruplicar la xifra. Però en la voluntat de poder solucionar el problema per part de les dues parts, vam arribar a un acord, primer amb l'Ajuntament en augmentar la subvenció, i segons en l'esforç de tot l'equip de Càritas per buscar una solució. Aquesta solució va venir al canviar l'entrega d'aliments per una targeta de compra, tot i que això comportava un rigorós control i, per tant, més feina administrativa, el problema de la falta d'infraestructura va deixar d'existir. Però amb els nostres recursos propis i sumant l'important subvenció de l'Ajuntament no n'hi havia prou. La solució definitiva va vindre de la mà de Càritas Diocesana, ja que es va aconseguir una important subvenció de la Comunitat Econòmica Europea a través del seu programa Combo, i amb això es va poder cobrir tot el pressupost. Per cert, els comunico que per aquest any 2026 també hem arribat a aquest ajut i, per tant, podem continuar atenent a totes les famílies, inclús rebaixant la subvenció de l'Ajuntament. En aquest sistema, les famílies poden adquirir al supermercat els productes que realment necessiten i que moltes vegades nosaltres no els facilitàvem. És important que sàpiguen que mensualment tenen l'obligació de portar-nos els tíquets i comprovem que gasten en productes de primera necessitat, evitant, per exemple, dolços, xutxes, capritxos o productes de bellesa, o qualsevol altre producte no essencial que els tenen que adquirir ells amb els seus propis recursos. D'aliments en continuem necessitant, perquè les persones que venen per primera vegada no estan empadronades i, per tant, les assistentes socials no les poden fer una derivació de la targeta. Però no deixem d'atendre a ningú, per això la recollida d'avui a Roquetes i la que farem a la Ravaleta és per a nosaltres de vital importància. Del total de 462 persones ateses que he nombrat, 134 són de Roquetes, o alrededors, és a dir, parlem d'un 30% del total. I este comentari vol faig perquè algunes persones ens han manifestat que només atenem a les famílies de fora. I aquesta informació queda clar que no és així. Ens venim preocupant i molt per atendre cada vegada més a famílies de la nostra població que tenen alguna necessitat i n'estem orgullosos de que cada vegada són més i l'esforç de tot l'equip perquè vinguin a Càritas sense cap tipus de vergonya va per aquest camí. Càritas Diocesana de Tortosa es composa de 32 seus a les diferents poblacions de la diòcesi, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Benicarló, per la costa, i des de Marçà i Guiamets, al Priorat, fins a Càlig. D'estes 32 Càritas, Roquetes ocupa el quart lloc en rànquing en quant a pressupost i el sisè en número de projectes i també el sisè en beneficiaris, el que dona idea de la importància de la nostra seu i del treball que desenvolupa tot l'equip composat per 14 persones, tots voluntaris, 9 dones i 5 homes. En l'afany de participar en activitats per festes majors a la nostra població com qualsevol entitat cultural o recreativa, venim organitzant ja fa més de 5 anys i els dos últims, juntament amb l'entitat Obri Tebre, una jornada multicultural aquí a l'Hort de Cruells, en activitats per a nens i nenes i que persones nouvingudes de diferents llocs del món exposen les seues costums en manualitats i degustació de pastes i te. Aquesta cinquena trobada s'ha fet aquest mateix matí amb participació de 7 països i molt bona assistència. També avui a la una de migdia s'ha inaugurat una exposició de fotografies dels anys 40, 50 i 60 del segle passat, fetes pel prestigiós fotògraf roquetero Paco Bolunya, i que els invitem a visitar-la. Estarà oberta al públic tota la setmana de festes de 6 a 9 de la tarda al Mercat Municipal. Aquesta exposició ha estat una iniciativa del mateix Paco, sent la seva voluntat que sigui en benefici de Càritas, ja que les fotografies exposades es posaran a la venda per a les persones que en vulguin adquirir alguna. I ara hem participat i hem recollint els aliments que vostès ens han portat per a la gent necessitada de la població i que distribuirem ràpidament perquè no es malmetin els aliments.

0: Jo parlo en nom de totes les roqueteres i roqueteros que la seva professionalitat, el seu carisma i la seva simpatia han fet durant molts d'anys que quan vostè entrava a les nostres cases a través de TV3 li obríem les portes. I tot i que ja no podem veure en aquest espai perquè ha augmentat de categoria com a cap de meteorologia de TV3, sí que podem seguir el programa Tot es mou de TV3. Per cert, ahir vaig tenir una gran sorpresa, ja que vostè va presentar l'espai de temps a TV3 a migdia, amb una claritat que dona gust escoltar-la. Senyor Molina, esperem que guardi un bon record de la seva visita, com nosaltres el guardarem. Li desitgem molta bona tornada a casa. Amics i amigues, disfruteu de les festes majors en salut, pau i alegria. Visca Roquetes i visca Catalunya.
1: Tot seguit va prendre la paraula l'alcalde Ivan García per afirmar que és un orgull representar una ciutat tan solidària. En aquest sentit, va alabar la tasca de Càritas Roquetes durant tot l'any per arribar a les famílies que més ho necessiten. Paral·lelament, l'alcalde roquetenc es va referir a Tomàs Molina com una de les persones que fan gran la ciència i, sobretot, l'apropen de manera planera a la gent.
2: Tomàs Molina, amic Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena, regidores, regidors, alcaldessa de Tortosa i regidors i regidores de Tortosa, alcalde de Flix i regidors i regidores de Flix que l'acompanyen, alcaldessa d'Aldover, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, roqueteres, entitat roquetenca de l'any, l'Associació de Veïns de la Rabaleta, pregoner de les festes majors, sergent de la policia local, cap del Baix Ebre de Mossos d'Esquadra, portadors de la bandera del patronat, companys Enric Lluís i Carles Blanc, president i membres del Patronat de Festes, president de Càritas i el seu equip, jutge de pau, la mateixa persona que el president de Càritas és el jutge de pau, directora de l'Escola de Roquetes, representant de l'Escola Raval de Cristo, cap d'estudis de l'Institut de Roquetes, representants d'entitats i associacions, banda de música de la Lira de Roquetes, grallers de Roquetes, colla gegantera de Roquetes, colla gegantera de Flix, roqueteres i roqueteres i roqueteros, perdó, amigues i amics, benvinguts a l'ofrena de flors i fruits del 2026. Aquest acte, s'ha dit, és l'acte solidari en majúscules de les nostres festes i diria que de l'any. I avui s'ha pogut demostrar donar les gràcies a tothom que ho ha fet possible, a tothom que ha participat i a tothom que ha mostrat la solidaritat, perquè la veritat és un orgull representar una ciutat tan solidària. Vull començar agraint especialment l'acceptació de la invitació al company i amic Tomàs Molina en aquest acte, un físic, un meteoròleg, un divulgador, per una persona que, com ha dit el president de Càritas, està dins de casa nostra. Quan baixàvem, parlàvem de la popularitat i ell no entén per què és tan popular. Tomàs, per dues coses, perquè estàs dins de totes les nostres cases i perquè ets com ets, ets una persona que tots voldríem tindre de sogre. Gràcies per vindre a Roquetes en un any, com bé saps, Tomàs sap que l'observatori està ubicat a Roquetes, un any com l'Observatori de l'Ebre serà tan important en un eclipse que viurem el 12 d'agost i que Roquetes serà epicentre. Persones com tu, Tomàs, fan gran la ciència i la investigació, però sobretot apropen a la ciutadania d'una manera molt especial. Gràcies per l'acceptació de vindre i gràcies per fer tot el que sé que faràs de cara a l'eclipse, de cara al nostre observatori. Moltes gràcies. Avui vivim un acte solidari i Càritas Roquetes n'és la clau. No només avui, sinó, com ha dit el president, els 365 dies de l'any. Vull agrair-los tot el que fan, les facilitats que ens donen a l'Ajuntament. L'Ajuntament, com a administració pública, la rapidesa no és allò que els identifica, i sort de batros ne tenim per arribar a quan les famílies necessiten l'ajuda al moment que la necessiten. De tot cor, Càritas Roquetes, moltíssimes, moltíssimes gràcies. I per acabar, tot i que avui la notícia és la solidaritat, si em permeteu, m'agradaria, aprofitant la benentesa i aprofitant que tenim a Tomàs Molina, donar una molt bona notícia i també una bona notícia en el marc de l'eclipse d'enguany. M'agradaria informar que conjuntament en el Departament d'Universitats i Recerca i el nostre Ajuntament Treballant conjuntament s'ha aconseguit una subvenció importantíssima, una inversió importantíssima.

0: importantíssima per al nostre observatori. Estem parlant de 2 milions d'euros que s'invertiran a partir d'allà al nostre observatori. Com dic, s'invertiran a partir d'allà al nostre observatori i vull donar les gràcies molt especialment en este cas a la consellera Núria Montserrat, la consellera del Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, perquè colze a colze han treballat per a fer possible allò que sempre havia sigut impossible al nostre observatori, que arribessin els diners que permetessin renovar equipaments, renovar infraestructures i dotar-lo d'allò que necessita per a que el poguéssim obrir al públic en general i també d'esta manera tindre una nova font d'ingressos per al mateix observatori. L'observatori, s'ha dit, és un ens centenari, importantíssim per a la nostra ciutat, però crec que importantíssim per a tot el món, per tot allò que s'investiga, i Tomàs n'és ben conscient. Estic segur que Tomàs farà el possible per a preservar també el nostre observatori i estic segur que aquesta línia d'inversió que hem aconseguit entre totes i tots, entre el treball, gràcies al treball de moltíssima gent, farà créixer el nostre observatori, fer-lo més referent encara del que és, i que d'aquí 120 anys o quan sigui el pròxim eclipse, ningú dels que estem aquí ho veurem, poguéssim seguir tenint el centre de referència d'estudis del Sol. Moltíssimes gràcies a tots, moltíssimes gràcies per la solidaritat i seguim endavant en aquestes festes. Moltes gràcies.
1: Al seu torn, meteoròleg, físic i divulgador científic, Tomàs Molina també va lloar la voluntat de fer poble i el compromís i ajuda de la gent, mostrant-se impressionat per la implicació de la recollida que el va deixar sorprès.
2: No, si no estic fent això, estic pensant pel bona nit, eh? Que jo sé que ho volíeu, això, bona nit, eh? Sí? A veure, jo tinc una cosa escrita, però sí que voldria dir algunes cosetes. La primera és com m'heu impressionat. Com m'heu impressionat vosaltres com a pobilles, com a hereus, pobilletes, hereuets, però sobretot, que diu que són 9.000 persones aquí a Roquetes o no? I han passat totes, no? O sigui, això és molt impressionant. I per algú que viu, jo sóc de Badalona, i a Badalona som molta més gent que aquí, eh? Però no tenim cap esdeveniment que ajunti tanta voluntat, tanta gent, tantes persones compromeses i amb voluntat de fer poble com teniu aquí a Roquetes. Per tant, aquí ve el meu aplaudiment a vosaltres, eh? I ara, abans el senyor alcalde em deia el nostre patró que és Sant Gregori. Dic, ah, Sant Gregori el mes de juliol, sí, eh? I resulta que veu canviar de festa perquè plovia. Sí, molt bé, feu el que vulgueu, eh? Però en Gori Massip, ara que parlava de l'Observatori de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre fa recerca en l'electricitat atmosfèrica i per tant entre les comunicacions, que avui en dia les comunicacions són alguna de les coses més importants perquè tots a sobre portem el mòbil i tots estem comunicats tota l'estona, doncs la recerca que es fa aquí és també sobre comunicació i per tant la comunicació amb els temes de sol estan molt interrelacionades perquè hi ha tot de coses dintre de l'atmosfera, la banda K, la banda F, que depèn de com es mouen, els mòbils funcionen, o sobretot el GPS del cotxe funciona millor o funciona pitjor. Per tant, encara que no ho sembli, això que es fa aquí a Roquetes és força més rellevant per la vida del dia a dia de cadascú de nosaltres del que pugui semblar. I probablement amb aquesta injecció d'energia, anem a dir, d'aquesta manera que sí que hi arribarà, doncs encara us farà més referents. I perquè en Gori Massip, Gori és un dels homes del temps de la tele, es diu Gregori en realitat. Ja li diré que s'ha de canviar el dia de Sant, eh? Però vindrà el dia de l'eclipsi, vindrà i llançarem, farem un estudi sobre com canvia la capa límit troposfèrica en moment d'eclipsi, com canvien els aires, com canvia el moviment de l'aire i també com canvia la distribució de temperatures. Es llançaran amb el Servei Meteorològic de Catalunya 3 globus sonda abans, mitjà, al mig i després, i també estudiarem com canvien totes les variables meteorològiques. Per tant, després d'aquest eclipsi, ja va passar el 1905, però després d'aquest eclipsi, gràcies a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes, doncs en sabrem una miqueta més. Bé, i ara una miqueta el meu discurset, en aquesta salutació que ofereixo com a convidat d'honor d'aquesta ofrena de flors i fruits de Roquetes. Per tant, bona tarda, amics, amigues de Roquetes. I és que arribo a Roquetes mirant el cel. És evident que sóc un home del temps i, per tant, no us ha d'estranyar, però avui miro el cel més enllà dels núvols i de les temperatures, miro el paisatge, miro el riu, miro l'horitzó i miro el cel també perquè fa 121 anys també va arribar aquí a Roquetes persones de tot arreu del món per mirar-lo. Volíem veure un espectacle astronòmic extraordinari que aquest any es torna a repetir, aquest eclipsi total de sol. Vosaltres, des de l'Observatori de l'Ebre, aquí a Roquetes, ja n'hereu estudiat i viscut dos en només 121 anys. Això és més del que els passa a la majoria dels habitants de la Terra. Som un poble que històricament ha mirat al cel per descobrir-hi els senyals de l'arribada del vent, de les tronades, de la calor, del fred, però també per gaudir d'aquells dies frescos i agradables que teniu durant bona part de l'any. Avui celebrem l'ofrena de flors i fruits de Roquetes, una festa que m'impressiona per la manera com implica tot el poble, perquè els pobles els fan les persones, els dibuixen les persones, els defineixen les persones, els signifiquen les persones. Els pobles els fan les persones, però a vegades, per saber des de quan hi són, només cal mirar els arbres. A Roquetes teniu oliveres de fa 100 anys, 200 anys, 300 anys, són morrudes, reguers, sevillenques. L'han vist passar durant generacions senceres treballant una terra que no sempre havia sigut fàcil, perquè fins que va arribar l'aigua la cosa va ser molt diferent. I amb l'aigua van canviar els camps, va canviar el paisatge i va canviar Roquetes, fins a convertir-se en un poble amb vida pròpia, independent de Tortosa. Perquè un poble no es fa de cop. El fan generació rere generació les persones que decideixen viure-hi, treballar-hi, quedar-s'hi. Els pobles també els dibuixen les persones. Sou gent de l'Ebre, us passa pel costat el riu i pel cor us passa el canal. Perquè dibuixar un poble vol dir decidir per on passen els camins, on es planten els trossos, on es treballa, on es descansa, on us trobeu i on us refresqueu quan arriba la calor. Amb els anys, generació rere generació, heu anat dibuixant Roquetes entre el riu i la muntanya, entre l'aigua i la terra. I els pobles els defineixen les persones. La desfilada d'avui d'ofrenes ens ho diu, ens diu com sou. Diu el que valoreu, diu el que és important per vosaltres. La terra, la feina, els fruits que en talleu, però també la bellesa. Per això, fins i tot en el nom d'aquesta dia de festa, poseu primer les flors i després els fruits. I participeu tots, ho hem vist aquí, entitats esportives, culturals, agràries, musicals, d'amistat, de tota mena, avui desfilant per aquests carrers de Roquetes i participant tots plegats en aquesta festa. Això explica qui sou. I per al final, què és un poble? Un poble és la seva gent, la manera com treballa, la manera com viu, la manera com fa festa. Avui heu sortit al carrer per fer una ofrena de flors i de fruits de la terra, però sense adonar-vos-en, heu fet una ofrena encara més gran. Una ofrena del millor fruit que dona Roquetes, la seva gent. I quan un poble vol dir que és, a vegades potser no cal fer un discurs o fer un pregó, o a vegades només cal una jota. De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. El poble al carrer, el poble al carrer i l'ofrena als braços. De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. El poble al carrer, el poble al carrer i l'ofrena als braços. Moltes gràcies.
0: Crec, Tomàs, que et farà especial il·lusió. És una talla de l'Observatori de l'Ebre que diu així: l'excel·lentíssim Ajuntament de Roquetes, a Tomàs Molina i Bosch, físic, meteoròleg, divulgador i invitat d'honor de l'ofrena de flors i fruits de les festes majors de Roquetes, Roquetes 5 de juliol del 2026. Moltíssimes i moltíssimes gràcies.
1: L'acte a la vegada va servir perquè l'alcalde de Roquetes, Ivan García, fes l'important anunci d'una inversió de 2 milions d'euros per a l'Observatori de l'Ebre, fruit del treball conjunt entre l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes i el Departament de Recerca i Universitats durant els darrers mesos. En aquest sentit, va voler dedicar un especial agraïment a la consellera Núria Montserrat. Segons va explicar a García, l'ajut permetrà l'adequació del complex per rebre visites turístiques, així com la renovació d'equipaments i infraestructura. Va afirmar que es posarà a l'Observatori el mapa turístic de les Terres de l'Ebre, assegurant que es tracta d'una molt bona notícia per a Roquetes i el conjunt del territori. A més, va afegir que s'ha fet possible allò que tota la vida havia estat impossible, aconseguir una gran quantitat de diners per l'Observatori. La intensa tarda d'activitats es va iniciar a l'Ajuntament de Roquetes, on l'alcalde Ivan García i els membres de la Corporació Municipal van rebre el convidat d'honor, el meteoròleg, físic i divulgador científic Tomàs Molina, al Saló de Plens, on va signar el llibre d'honor de la ciutat. A continuació, es va produir la desfilada de tota la comitiva pels carrers principals de Roquetes fins l'Hort de Cruells, amb protagonisme especial per al jovent, que va completar la cinquena prova del concurs de colles amb la participació a la diada.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: Durant les festes de Roquetes es respira ambient de germanor, de retrobament i de tradició. I precisament un dels actes més especials, emotius i també més solidaris del programa d'enguany ha estat la inauguració de l'exposició solidària del fotògraf Paco Bolunya a benefici de Càritas Roquetes. Paco Bolunya, un fotògraf que nascut l'any 1934 i amb 91 anys de saviesa a la seva esquena, ha preparat una exposició de fotografies antigues de Roquetes que es convertirà, sens dubte, en un dels punts neuràlgics d'aquestes festes. L'exposició es pot visitar de les 6 de la tarda a les 9 de la nit tots els dies fins al dissabte 11 de juliol al Mercat Municipal de Roquetes. Tal com afirmava en el seu Parlament el director de Càritas Roquetes, Pepe Curto, aquesta exposició és una parada obligatòria per retrobar-nos en les nostres arrels a través de l'art i les fotografies de Paco Bolunya i també una oportunitat per demostrar la solidaritat.
4: És una gran satisfacció per a mi presentar-vos esta gran exposició fotogràfica de l'amic Paco Bolunya. Paco no necessitaria presentació, perquè és un roquetero de proa, conegut per tothom, professional de la fotografia, amb una vida dedicada des de l'any 1950 a retratar, com diem aquí, a la gent de la nostra ciutat en tot tipus de celebracions. Casaments, primeres comunions, batejos, confirmacions, bodes de plata, d'or i un innumerable, etc., que no hi ha casa a Roquetes que no tingui algun record fotogràfic fet per la seva inseparable màquina. Com he dit al principi, l'afició a la fotografia li ve des de l'any 1950, en què ja va participar en concursos d'aficionats a escala nacional. Va anar passant el temps i va arribar l'inevitable servei militar. L'any 57, una vegada llicenciat, és quan va començar realment la seva activitat i recorda perfectament les primeres fotografies que va fer, ja en plan més professional. Un diumenge de Rams es va situar davant de la casa del senyor Juanito de Rosas al carrer Major, fent fotos a les persones i famílies que anaven a la processó a venir el ram. Quan la gent se'n va adonar, s'apropaven perquè volien una fotografia amb els seus fills i les revelava a casa dels seus pares al mateix carrer Sant Roc, on va muntar el seu primer laboratori. Aquí va fer els seus primers diners i es va adonar que la fotografia podia ser la seva veritable vocació i professió. Paco continua evolucionant amb noves tècniques fotogràfiques, adquirint material d'última tecnologia per editar postals de poblacions arreu del territori. L'any 62 es casa amb la Rosita i es posa a viure a l'avinguda Parc Romanyà, on ja comença a revelar carrets per encàrrec. L'any 79 es traslada a l'actual domicili, avinguda Ports de Caro, amb un estudi al sòtano i ha dedicat professionalment a la fotografia, en botiga oberta al públic i amb la venda de material fotogràfic i plenament fent tota classe de fotografia. L'any 83, el seu fill Francisco, que en pas descanse, s'incorpora al negoci i amb el nom comercial de Fotografia Bolunya amplien el negoci amb un nou establiment a Tortosa, al carrer Sant Blai, muntant un laboratori en color i expandint el seu negoci amb l'obertura de dos nous establiments a l'Ametlla de Mar i a Sitges. Paco té un gran llegat de fotografies, vídeos, diapositives, màquines de fotografia, instruments, etc., que guarda amb molt de cel i que desitja deixar com a llegat als seus nets, que ja n'estan sabedors i orgullosos. Arrel d'una de les xerrades que vaig tenir amb ell, em diu un dia textualment: Ara et vaig ensenyar unes fotografies de roquetes de tamany 25x38 fetes durant la dècada dels 50, 60 i 70 del segle passat i me faria molta il·lusió que Càritas Roquetes organitzés una exposició per festes majors a un lloc cèntric de la població de fàcil accés per la gent gran especialment, ja que són ells els que millor reconeixeran persones i llocs que hi surten fotografiats i per tant s'hauria de fer, si fos possible, al mercat. I posarem un preu pel seu valor i els diners que recauden vull que es destinen totalment a Càritas de Roquetes. Li vaig dir que per nosaltres seria una gran satisfacció organitzar-la i ho posaria en coneixement de tot l'equip de Càritas que estava segur que recolzarien l'idea com així va ser. El moment ha arribat, Paco, i aquí en teniu la mostra. Les fotografies estan numerades i les persones que en vulguin adquirir alguna que ho diguin a la persona o persones que en aquell moment es troben al lloc com a responsables que anotaran en una relació el nom i el telèfon perquè en quedi constància i hauran de fer una entrega de senyal i paga de 5 euros. Després de festes el trucarem perquè passi a recollir-la per les dependències de Càritas els dimarts o els dijous de 6 a 8 de la tarda. Li entregarem la fotografia i cobrarem la resta de 15 euros. Si més d'una persona vol la mateixa fotografia, no hi haurà problema. Faré una còpia a una botiga especialitzada en escanets que ja l'han vist a Tortosa, que ja han pogut comprovar que queda perfecta. El nostre agraïment a l'Ajuntament per les facilitats donades perquè això fos possible. A Pep Arbona, que des del primer moment ens va donar suport. A Begoña Ferrer, que ens ha ajudat molt aportant la seva experiència. Al mateix Paco, que ha col·laborat a tot. A la Tere, que no s'ha mogut ni per aquí ajudant-nos. Als germans Giné, que ens han deixat la valla. I a tanta gent que ens ha ajudat, moltíssimes gràcies. Res més, amics i amigues, repetir una vegada més el nostre agraïment a l'amic Paco Bologna per aquesta bonica iniciativa i per donar-nos a totes les roqueteres i roqueteres el goig de contemplar una part del seu magnífic treball en aquesta exposició. Bones festes a tothom i moltes gràcies.
5: Gràcies. A veure, jo m'estimo més fer fotos que xerrar. Així en general, particularment, no em guanyen a xerrar. Bueno, el problema està en que després de tot el que Paco ha dit, jo quasi tinc vergonya i tot, i no vull fer-ho molt llarg. Així és que només vos demano que us poséssiu la mà a la butxaca i que anéssiu comprant les fotos. I puc fer dos discursos d'acabar, però el curt me sembla dir gràcies, me sembla poc. Farem més llarg. Moltes gràcies.
0: Bé, molt bon dia a tothom. Deixeu-me saludar regidores, regidors, exalcaldes, que estan per aquí, exalcaldes, president de Càritas, president del patronat i membres del patronat, membres de Càritas i l'amic Paco. Benvinguts. Jo dic que avui és el dia de la tradició de les nostres festes i el dia de la solidaritat. I què millor que lligar-ho en esta exposició a una tradició. Se veu reflectida en aquestes magnífiques imatges que l'amic Paco Bologna mos ha deixat, en este cas a Càritas, per a poder vendre-les de manera solidària. I la solidaritat, com dic, és el dia de la solidaritat. Comencem en aquest acte i acabem a la tarda en l'ofrena de flors i fruits, on Càritas també té un paper molt destacat. Paco, donar-te les gràcies per fer possible aquesta exposició, que jo espero que tanqui el cicle d'activitats culturals a l'actual mercat per a donar pas a un mercat renovat on exposicions com la teua tinguin encara més rellevància i puguen estar exposades d'una manera més digna tu i tota la gent del poble que sigui necessari poder fer exposar les seves obres artístiques. Res més, gràcies a tothom per participar i com ha dit l'amic Paco, traeu els diners de la butxaca i col·laboreu perquè la gent de Càritas els distribuirà a la gent que ho necessita de la millor manera. Moltes gràcies.
1: L'exposició solidària del fotògraf Paco Bologna a benefici de Càritas Roquetes es pot visitar fins al dissabte 11 de juliol de les 6 de la tarda a les 9 de la nit al Mercat Municipal.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
6: Bon dia, ens hem de calçar una altra vegada per la calor molt intensa. Ahir, recordem, gairebé 44 graus de màxima a l'ombra. Vam tenir a Vinebre moltes màximes per sobre dels 38-40 graus el dimarts, però és que avui no ens quedarem gaire lluny d'aquests valors tan elevats. Tornarem a fregar els 40-42 graus a gran part de l'interior del Baix Ebre i també la comarca de la Ribera d'Ebre. I tot plegat amb força sol, però sí que aquesta tarda, com va passar ahir de fet, tornaran a formar-se algunes nuvolades als ports, a la Terra Alta i al Matarranya. En aquests indrets, fins i tot hi haurà alguna tempesta local, més probable avui al Matarranya. Tempestes de vent, bàsicament, i és que de fet aquesta tarda també tornarà a reforçar-se la garbinada, clàssica situació de contracerts que farà que la humitat sigui molt baixa. Precaució al bosc una altra vegada. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
7: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Torre a càrrec del mestre terrisser Joan Quartella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6 i mitja, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7 i mitja, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes a Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i Tributo a los Mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimecres 8 de juliol. A les 4 de la tarda segueix la demostració de ceràmica al Torr a càrrec del mestre terrisser Joan Quartella de la Galera i activitats per a la canalla a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, exhibició de balla a càrrec de Roquetes Balla a l'Hort de Cruells. A les 6 i mitja, pista K5, humor amarillo. Una autèntica pista americana gegant plena d'obstacles, túnels i zones de sal on l'adrenalina i les rialles estan assegurades al carrer Major. A les 7 i mitja, vine amb el teu gosset a provar l'agility i a participar d'una tarda de jocs amb ells. A les instal·lacions del Club Esportiu Ebre Agility, a la carretera de Roquetes a Jesús. A les 9 i mitja de la nit, sopar del Dia de les Dones amb l'actuació del drag Steinburg al Pati dels Tilers. A les 10 i mitja, concurs de colles, prova número 11, gincama nocturna, concentració a la plaça Països Catalans. I a les 12 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Ingenio i tributo a los mejores. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.
1: Tota la música.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: Hi there, my name is Emmy Esther and this is my brand new single.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.